wɔne yɛnkoafoɔ anapa yi yɛyɛ kra no twɛ wɔ awurade awurade bɛkyeɛ yɛ ɛkyeɛ fi yɛ atamfo nsɛm amen.